0: Com música de John Newman, és i vinyeu la nova masa.
1: Més di, més ràdio.
0: Xalú, que la pausa de cafè hagi gustau, forse hagi andau in stortina un vitirni, un cicè altre que cafè ni teni x in juni, cicè alla Red Bull ni c'è chi dat shock per da energia, che nus possien fresh vine von tras. Quella mesema avomesi bugen con vius, che rinne anche shalom. Inza!